0: A dins el nostre dia a dia.
1: Avui, avui tot, avui crit fuc gots. Comando pel Manó, va dir el real hip hop. Mucho flow, mucho flow.
2: Què passa, tio?
3: Caga't.
2: Està bo.